encara. Puc presentar una mica com en Lemmy, ja està, així aixeco el cap cap amunt i tot bé. Això, the only way to feel the noise is when it's good and loud, saps? Bona tarda a tothom i benvinguts a aquest tercer dia ja, primer dissabte del LEM 2026, del LEM de maig. En primer lloc, moltes gràcies a la Contra per acollir-nos una altra vegada. És el tercer any... Sí, perquè va ser just quan van obrir, vam fer el primer concert aquí. És el tercer any que som a la Contra, que sempre és un plaer ser aquí, perquè sempre ens posen totes les facilitats del món i això. Un aplaudiment per ells, sisplau, pels companys i companyes de la Contra. I res, seré molt breu. Avui, com sabeu, tenim en primer lloc la companyia Minimíssima, en Gerard Díaz, que va venir justament aquí, amb l'Euclus, fa ja un parell d'anys, i que ara vem aquest des de la Naia, amb aquests instruments que en diu Apre Baixet, és a dir, són com els dels Baixet, però se'ls ha fet ell. I després amb el Server, la Raquel Santanera, amb els Espectre, en Ramon Daví i l'Òscar Cortés. I res, avui com que no som a la seu de GTS, no he de fotre el rotllo aquell de l'Ajuntament i de no sé què. Igualment, no es pot fumar dins igualment, això ho tenim. Però res, moltíssimes gràcies. Una cosa, si hi ha algú que ha vist que hem tret l'edició en vinil del directe de l'any passat del Tau a Valera Volta a la Sedeta, aquí fora n'hi ha unes quantes còpies, hem fet només 100 còpies, cada portada és diferent, estan fetes a mà, de fet, tot menys la impressió del vinil està fet a mà. Si en voleu algun, són això, només n'hi ha 100, són 30 euros, són aquí fora on heu comprat l'entrada. I res, la resta de la xapa del que tenim la setmana que ve ja ho faré quan acabem. Moltes gràcies i us deixo amb la companyia Minimíssima.

Fer poesia és fer soroll. Soroll dins teu o soroll en l'altre. Soroll amb l'esperança que floreixi, que no es floreixi, però tant si floreix com si es floreix. Poesia és fer poesia. És fer soroll.

Santa Llúcia, gloriosa, ens conservi bé la vista, que el patró de la memòria ja se'ns ha oblidat fa dies i en qualsevol moment ens diuen que tot això és veritat i la resta són manies. Que no hi veiem o no mirem. M'escoltes o només em sents? Em sents o em notes? Ja notes les notes o anotes i anotes i anotes i anotes això i allò? Se'm confonen mentre la barca tota vela ja entrevessa la carena i davant de tot la guia com si fos l'única via. La Mare de Déu del Carme que contra el mur s'encasta per haver perdut la vista.

No vull escriure res. Res que pugui caure a les teves mans. Que siguin paraules al vent. Sons, al cap i a la fi, embordats sense destí. I si mai haguessin de romandre, que sigui a l'abocador de fora el poble, allà on s'acumulen la ferralla, l'einam inútil i les andròmines que ningú no vol, si no s'esquarteren de viu en viu per fer-ne una altra cosa que no tingui res a veure amb el que havia estat. Ferralla, einam inútil i andròmines, tot el que ningú no vol.

gallarets, sense saber que no es cullen per sentir-ne el cant. I tancava caderneres en gàbies que es pensien i es pensien abans de fer-ne el ram.

el martell, l'enclusa i l'estrep, les tres millors eines que s'hagin mai fet. El martell per colpejar, l'enclusa per resistir i l'estrep per suportar. I sap qualsevol bon artesà que poden transmetre entre 20 i 20.000 oscil·lacions per segon. I és aquest el lligam entre el nostre banc de treball, entre la labor i el món vibracional, la música celestial i terrenal, el nostre cordó umbilical.

Yeah. Flors noves a la teva finestra. Obsessionades em tornaria a ser i en mostrar que moren dretes i reneixen orgulloses com tu que després del llarg hivern de sobte hi ets. I el teu caminar és una dansa, com aquell qui es passeja entre les bardisses amb cura. No, no per no punxar-se, sinó per no trepitjar-les. No fos cas que fossin la finestra d'algú altre, el jardí de les males herbes, d'aquell que després del llarg hivern, de sobte, hi és.

i aquests poetes moderns, que no són poetes ni són res, que junten paraules i s'aturen on no toca, com els pintors aquests que esquitxen i esquitxen i aboquen els pots de pintura com si fos l'abocador municipal.

els plaquers i els manobres i els fusters i els ferrers i els ceramistes i els terrissaires i els tapissers. Què se n'ha fet de les arts i els oficis? Què se n'ha fet? Val a dir, però, que n'hi ha que inspiren versos més que mai per als poetes no poetes. Què me'n dieu dels Mossos d'Esquadra i llurs planxats uniformes? I dels fabricants d'armes? Sempre amb l'última tecnologia. I els traficants de tota mena ideant nova estratègia i després hi hauria... els bancs. Els bancs. Els bancs. Els bancs amb els banquers tan blancs. Els bancs amb els banquers tan blancs que qui no troba inspiració és perquè no vol.

astenersi per di tempo. Ben situats a la cadena de muntatge, com el ferm braç del robot articulat, que cargola el cargol ben cargolat i no toca el que no ha de tocar, perquè no soni el que no ha de sonar. Astenersi per di tempo. Com l'eficient funcionari que estampa el timbre de goma en el document i l'autocòpia i, sobretot, no toca el que no ha de tocar perquè no soni el que no ha de sonar. Astenersi per di tempo, com el client sol·lícit que desembutxaca abans d'arribar a caixa, tot pensant en la compra de demà, i no toca el que no ha de tocar perquè no soni el que no ha de sonar. Astenersi per di tempo, i nosaltres, i vosaltres, aquí, sopraffatti dalla poesia. Tocant el que no hem de tocar i sonant el que no ha de sonar.

I això del blanc i els esquimals, que potser no són 100 paraules, que potser són 100 frases, en 100 llengües que mai no hem entès, d'una gent que no es diuen esquimals, perquè això és com que et diguin xarnego. I els xarnegos tenim mil maneres de dir, per exemple, negre, perquè parlem moltes llengües. I els negres, de fet, no ho són pas de negres. I entre tu i jo, tan blanquets nosaltres, també hi ha mil colors. I no tenim una paraula per a cadascun d'ells. I no passa res. Perquè les 6.000 llengües de la humanitat són limitades i, de fet, cada cop n'hi ha menys i podrem dir menys coses. I els inuit, i els yoruba, i els kirguisos, i els sards, i els catalans tindrem una paraula. I voldrà dir verd, i voldrà dir groc, i voldrà dir blau, i voldrà dir roig. I tota aquesta xerrameca no tindrà cap sentit i estarem tots quietons. I més bufons.

ancor i enfonsa la terra. Que reli i engreixi la més humil de les bèsties amb arrels brutes i tendres, enxucli aquesta, la poca aigua que ens queda, que em pugi les tiges i em faci punzelles, en caiguin els fruits i en tornin a créixer nous cors com el meu, que no em cal per sempre. Nous cors com el meu, que no em cal per sempre.

enlloc i pertot ressona l'esgarip de la branca trencada, el plor d'un nounat amb la mare i el cant del gall a l'alba. El lliscar d'una gota de rosada i l'horror de Nagasaki. Les glaceres, els volcans i els violins del rei de França. La llavor que finalment esclata. Una eruga, aquella gota de rosada. Les campanes i els muetzins, els camps de Polònia enfangada. La gasela pasturant i les dones silenciades. La més bonica de les joies i el mercat d'esclaus a plaça. Enlloc i pertot ressona el soroll blanc, el més brut i el més preuat, la xaranga còsmica de l'estranya existència humana.

al bell mig de la placeta, on jugàvem amb les nenes. No s'hi aixeca cap font d'aigua, ni al voltant els bancs esperen la reunió d'ancians de tarda quan ja es nota la fresqueta. Al carrer major del poble s'hi passegen els silúrids i allà baix, a sol de vila, el fang passa a les finestres. I si anéssiu a l'església, recordeu, hi hagi sequera, demaneu a la patrona. De mai més tornar-la a veure.

l'ombreta del pont de l'autopista, decidíem si continuar. El lloc no sempre es tria, i la tria no sempre es fa al bon lloc. I la pedra a la sabata pot canviar el curs de la història. I aquella pedra era allà, en aquell moment. I ningú no s'atura al mig de la solana. El cas és que ens vam aturar. Vam reposar i vam decidir continuar. Continuar lentament el nostre ritme, però vam decidir continuar. Qui sap què passava ben amunt, ben de pressa, sense pedres ni sabates, però sense ombra almenys, fins al peatge.

l'hostilitat ferotge d'aquelles persones feia del seu tros de terra l'últim racó del món lliure de ciència i tecnologia digital, de llibres sagrats i d'armes nuclears, de turistes i estadistes, de quartets de corda i d'indústria pesant, lliure de metal·lúrgia i de classes de ball, d'agències espacials i de poesia pretensiosa, de fàbriques tèxtils i de màfies internacionals, i durant milers i milers i milers d'anys hi ha hagut reservada per a cadascun dels visitants una mort segura i sense remordiment.

des de la Naia, a contrallum i el vent de cara, la carena emboirada, mirar i veure, veure-hi, veure-ho, la plaça, l'església, l'ajuntament, l'escola, les oliveres, el femer, la granja i el carrer. Amb la casa, casa, amb la porta tancada. Girar cua o continuar. Vacilar, dubtar de tot el que es veu. Des de la Naia. Segons el diccionari del Cubell Moll de català, valencià, balear, la Naia és el caminoi o ratlla que serveix d'indicador a la partida d'unes terres i va ser documentat a Sant Llorenç del Munt i a Castellbisbal, i un servidor l'ha documentat a Viladecavalls. I això va servir d'excusa per fer tota aquesta sorollamenta i posar-hi paraules i res, que espero que us hagi mínimament interessat, o si no, bueno, dubtar és interessant també. Per tant, espero que hagueu vacil·lat i dubtat molt de tot el que es veu des de la nau.

missatge que probablement tots els éssers vius entenen, però els humans som els únics que hem perdut aquesta capacitat d'entendre el missatge. No sabem llegir els sons d'un bosc. No sabem llegir els sons d'un bosc. Potser aquest espectacle és una perversió. Potser aquest espectacle és una autèntica perversió. Quines activitats humanes produeixen sons nocius pel món aquàtic? Totes. Quines activitats humanes produeixen sons nocius pel món aquàtic? Totes, absolutament totes. Potser aquest espectacle també és una perversió. He vist roques a prop de la costa amb forats llargaruts, oberts com una gola, en forma de corn, on l'aigua de mar, en infiltrar-s'hi, produïa sons cavernosos, de vegades les feia xiular. Intentaven una conversa. Els oceans no són muts, s'erigeixen amb codis totalment desconeguts per nosaltres, gairebé com si es tractés d'un llenguatge extraterrestre.

eren prohibits perquè no sabíem escoltar-los, i ara per fi ho podem fer. Assistim a la seva destrucció. Som Orfeu girant-se per contemplar Eurídice. Recordeu la història? Eurídice mor per la picada d'un escurçó, i Orfeu, enamorat d'ella, la va buscar als inferns. I quan gairebé ha travessat tot l'Hades amb ella, i sembla ser que ho aconseguirà, quan sembla que gairebé aconseguirà tornar-la al món dels vius, assalta el pacte. L'única condició que els déus de l'inframont li havien demanat a canvi de retornar l'estimada a la vida era la de no girar-se. No et giris, Orfeu, no et giris! I va i es gira. L'única condició que el déu de l'inframont li ha demanat a canvi de retornar l'estimada a la vida era la de no girar-se, contemplar-la mentre fóssim a l'infern. I Orfeu no es pot contenir, i per impaciència es gira i veu el rostre d'Eurídice. I en aquest moment ella és convertida un altre cop en ombra, i ell expulsat de l'infern definitivament. Així doncs, quan utilitzem la nostra ferralla per escoltar un mar, per escoltar un bosc, o el cel, o les roques, o pedres, som Orfeu. No et giris, Orfeu, no et giris. I va i es gira. No et giris, Orfeu. I la converteix en ombra. Som Orfeu quan intentem escoltar un mar, quan intentem escoltar un bosc, quan intentem escoltar el cel, el rocam, les ombres. No et giris, Orfeu, i va.

es defineix el soroll com el so no desitjat, que interfereix en l'activitat humana i que pot produir danys en la salut de les persones. Quines activitats humanes produeixen sons nocius pel món aquàtic? Totes. Es defineix el soroll com el so

lenta de totes les criatures de la Terra. Molts dels sons que generen els

Qui en sap fa una gamba vermella? De què conversen dos canxalots? Jo n'hi voldria treure una, però el bosc em diu que no, que ell no té. Que ell no té una veu, que ell no la té.

xoca contra l'aire molesta. Un clàxon no és un ocell, xoca contra l'aire molesta. Jo ni voldria

razza umana. Un tren mai tindrà, un tren mai farà, un tren mai tindrà, mai farà, mai tindrà el so sostingut d'una vella, que fotem que fa un... Serà perquè està frenat. El riure d'una flor escatregada està per sobre dels 90 decibels. Si un so fa, això deu fer una gamba vermella. El crit d'un bosc en ser fregat per una flama està per sobre dels 90 decibels. Què escolta? Què escolta les parts fondes de l'oceà? No t'ho preguntis, Orfeu, no t'ho preguntis. No t'ho preguntis. Hi ha un poema de Pere Jaume que diu... Jo voldria treure un. I això fa l'evaporació passiva d'un llac sencer. I si aquella conversa entre tu i jo, que encara no ha començat, i si aquella conversa entre tu i jo, que encara no ha començat, hi ha dues sardines que ja l'han tingut. Un paisatge, si el deixes sol, sona i parla sense cap necessitat de respondre. S'ho diu ell mateix. S'ho diu que no. Se fa una gamba vermella que s'escolta a les parts més fondes de l'oceà. No t'ho preguntis, Orfeu, no t'ho preguntis. No et giris, Orfeu, no t'ho preguntis. Jo n'hi voldria treure una, però al bosc, al mar, al cel, em diu que no, que ell no té. Que ell no té una veu humana, no és pas una veu humana. No són les roques d'enllà i el mar que les acotxa. Qui rumoreja, qui fa, què diu? Qui diu que la neu més blava? Qui diu que la neu més blava? Que més cel a la terra, que més cel a la terra, que més cel!

quin so fa l'evaporació passiva d'un llac sencer? El so de les autopistes com a música d'ascensors. El so de les autopistes com a banda de les nostres vides. Romantitzem el cant dels ocells perquè és una anomalia en el dia a dia urbà. Segons l'OMS, el soroll és el segon tipus de contaminació després de l'aire, que afecta més a la salut. Quin so fa l'evaporació passiva d'un llac sencer? El cant de les canonades no era orquestrat per les rates que hi havia als soterranis del Teatre del Silenci. Del Teatre del Silenci. Del Teatre del Silenci. L'ésser humà parla massa. Jo n'hi voldria treure una. Si jo dic arbres, ells em contesten, però la resposta

soroll gramàtic, la canonada hipòcrita que intenta bressolar la xerrameca de la ferralla i dels grinyols de tota la maquinària del món i del nostre soroll gramàtic, la paret irregular i escarrada, amaga, la canonada hipòcrita que intenta bressolar la xerrameca de la ferralla i dels grinyols tota la maquinària del món i el nostre soroll dramàtic, la capa d'argamassa que rebossa la paret irregular i escardada que amaga la canonada hipòcrita que intenta bressolar la xerrameca de la ferralla i dels grinyols de tota la maquinària del món

esquerrada, que amaga la canonada, l'hipòcrita que intenta versolar la xerrameca de la ferralla i dels grinyols, de tota la maquinària del món, i el nostre soroll gramàtic, i el núvol en forma de panxa de balena que precipita la pluja sense normes, que rega les algues marcades en l'estocat que cobreix i decora. I tota la maquinària del món, tota la maquinària del món i el nostre soroll gramàtic i un paisatge submarí que canta la cançó del núvol, que canta la cançó del núvol en forma de panxa de balena que precipita en la pluja sense normes, que rega les algues marcades en l'estocat, que cobreix i decora la capa d'argamassa que rebosta la paret irregular i escardada. I escardada que amaga la canonada hipòcrita i que intenta bressolar la xerrameca de la ferralla i dels grinyols i de tota, absolutament tota, i de tota, absolutament tota la maquinària del món i el nostre soroll gramàtic. Els éssers humans, els éssers humans parlem massa. I la imposició, finalment, la imposició merescuda, la imposició finalment merescuda d'un paisatge submarí que canta la cançó dels núvols en forma de panxa de balena que precipita la pluja sense normes, que rega les algues marcades amb l'estocat que cobreix i decora la capa d'argamassa que rebossa, arrebossa la paret i totes les parets del món irregulars, totes les parets del món irregulars arrebossades i que estan totes escardades i que amaguen aquella puta canonada hipòcrita que intenta bressolar la xerrameca de la ferralla i dels grinyols per tota la maquinària del món i el nostre soroll gramàtic i cobrint-ho tot, i cobrint-ho tot, absolutament tot, i cobrint-ho tot, l'oceà.

silenci reclama que jo segueixi parlant. Els humans parlem massa. Jo n'hi voldria treure una. Quines activitats humanes feu? Em penc tu, o tu, a qualsevol persona o pensament, i veuràs com es desploma quan el facis parlar. Digues, és fàcil empènyer un altre. Però qui empeny i allò que és empès? Qui empeny i allò que és empès? Qui empeny i allò que és empès? Volen acabar en una anomenada discussió. Voleu que després en tinguem una? O bé, podríem decidir simplement no tenir una discussió. Els humans parlem massa. Els que vulgueu, però ara hi ha silencis. I requereix que jo segueixi parlant. Potser aquest espectacle també és una perversió. Potser aquest espectacle també. Serveix d'ajuda per fer els silencis si hi ha gent que els escolta. Recordeu, el nostre soroll és gramatical. No tinc res a dir, ho estic dient. No tinc res a dir, ho estic dient. No tinc res a dir, ho estic dient. I això exigeix que segueixi parlant. Potser aquest espectacle també és una perversió. Quin so fa una gamba vermella? Quin so fa un llac evaporant-se? De què parlen dos catxalots? Quines activitats humanes produeixen sons nocius pel món aquàtic?

sortir ningú a dir res més i jo he de seguir parlant, traieu-me la llengua, traieu-me la llengua a dins de l'aigua i veu sense fer soroll, perquè vull sentir, perquè vull sentir les aletes de les sardines, el corall, el vermell d'una estrella, la roca, la pedra que gemega amb la ventosa del múscul, xuclar-li el mineral. Traieu-me la llengua a dins de l'aigua. Deixeu-me la boca buida. Siguem tot d'una una cova de dents, una cova muda. Sé aquest espectacle també. Sé aquest espectacle també. Deixeu-me perdre la xaveta quan escolti per primer cop el llenguatge del catxalot. Potser aquella conversa que havíem de tenir tu i jo, potser aquella conversa que havíem de tenir tu i jo, ja l'han tingut dues sardines. Per primer cop, el llenguatge del catxalot, els insults d'una gamba, us imagineu sentir-los? Quines activitats humanes, orfeu, no giris. Traieu-me la llengua a dins de l'aigua. Em nego la parla, aquest soroll gramatical.

bé, fins aquí aquest primer dissabte de l'any 2026. Moltíssimes gràcies a tots per venir, moltíssimes gràcies a en Gerard, a l'Òscar, a en Ramon i a la Raquel, a tot l'equip de GTS, a tot l'equip de la Contra una altra vegada, perquè és molt guai poder venir a un lloc com aquest i que t'ho posin sempre tan fàcil per poder muntar bolos d'aquesta mena. I res, ens veiem el dimecres vinent a la capella del Santíssim Sagrament de l'Església de la Virreina. Tenim a Veus Lliures presentant el seu primer disc. Dijous hi ha una de les sessions de Nocturna Discòrdia que està dins de la programació del LEM. Divendres... divendres tenim exigències dels artistes, hem de tenir el d'això. Gràcies. El divendres que ve tornarem a ser aquí una altra vegada amb Hulm i amb Cunningham Bolt Serra, presentant també, tots dos presentant disc. I dissabte vinent acabarem a la Sedeta amb Trinity i amb el retorn després de 30 anys al format sorollista d'Òscar Abril, les que som a Set Contra. I bé, això, moltíssimes gràcies a tots i a totes per venir i a tota la gent que fa possible això, perquè és, no sé si és més complicat del que sembla, perquè no sé el que sembla des de fora, però déu-n'hi-do i poder fer això amb tots vosaltres, amb la gent de les sales i amb la gent de l'equip de GTS és un plaer i un privilegi que no es paga amb diners. Moltes gràcies i fins aviat.